0: I'll write your name.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineta.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Doncs sí, senyor, a les 8 en punt del matí d'aquest dijous. Estem ja 30 de juliol del 2026, un altre mes que se'ns escapa de les mans. Mare meva, com passen els dies, eh? Ara una mica més a poc, si estàs esperant vacances, però vam fent feina. Salutacions de Ricard Tobac, un luxe i un plaer acompanyar-te en aquest matí aquí a Ràdio Pineda.

Sí senyor, això és canya de la bona per començar aquest matí de dijous i treure la son de les orelles. És Matsasari. Aquesta cançó porta per títol Crazy. És una autèntica bogeria. 8 del matí, 3 minuts. Tot això tot just acaba de començar.

0: Quin bon rotllo també que ens aporta aquesta cançó de Maroon 5 al Maps.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Seguim, Gracie Abrams i aquest Hit the Wall. I on t'estiguis, bon dia i bona hora.

La veu dolça de Gracie Abrams amb el Hit the Wall, que ens porta ara fins a la dècada dels 80. Anem a recuperar un vell èxit dels Matt Bianco. Això també dona molt bon rotllo en aquest matí del dijous per passar una bona estona, sempre en companyia de bona música i gaudint d'èxits com aquest. Good Times, Matt Bianco.

Ja saps que aquí som molt fans d'aquesta banda, els Coldplay, que vàrem descobrir gràcies a cançons com aquesta, el Yellow. En 5 minuts arribem a 2:15 del matí, repassem la previsió meteorològica i continuem amb èxits. Vámonos d'aquí, ho diu Pablo Alborán.

0: passat any va ser la carrera musical dels Stay Homes, d'estar al terrat de casa seva. Doncs eren capaços de fer bellugar el planeta en un moment difícil, eh? Amb temes com aquest, Here to Play. Dos quarts tocats de 9 del matí. A l'altra banda tenim en Jordi Pérez amb totes les dades del temps. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dijous.
1: Sí, sí, dijous, penúltim dia del mes de juliol, que s'acabi ja ben aviat perquè deixarà un rastre de temperatures de rècord, sobretot en el global del mes, i amb diverses tongades de calor infernal, doncs, que ens ha acompanyat tot el mes. I, evidentment, la pluja, en molts indrets en quedarem amb un dònut, amb 0 litres. No és res excepcional, perquè el juliol ja ho té això, però a més a més, amb aquesta calor, doncs, ja me diran com mantenim el terreny. I bé, Ricard, si et sembla bé, que entrem en matèria ràpidament, doncs, comentar la jornada d'ahir, doncs, que va ser un dia, doncs, de nou infernal, que me'n diuen d'ahir, aquest sol de punta a punta, escalfant a base de bé, les brises, per sort, salten a partir del migdia tarda, lleugereixen una mica la calor, sobretot en zones de costa i prelitoral, per dir-ho d'alguna manera, perquè estem per sota dels 35 graus, però en canvi les humitats pugen i són, doncs, donen un ambient sufocant, amb valors que passen, superem amb escreix els 40 graus de sensació, sobretot en hores del migdia i la tarda, aquest còctel entre els 29-30 graus, ahir la màxima fregant els 30 graus, doncs aquests valors amb humitats al 75%, doncs donen aquests 40-42 graus, però ahir l'aixafogut també penetrant cap a zones prelitorals, doncs donaven 32-33 graus, però tenien humitats al 50-60%, i aquí fins i tot arribaven als 43 o 44 d'aixafogor. Evidentment, el forn, més cap a l'interior, zones de Ponent, Catalunya Central, zones de les valls del Prepirineu, els 37, 38, 39, i alguns 40 que van caure de forma puntual en alguns indrets. I amb la mar molt tranquil·la, t'ha assagit una mica, en aquestes informacions que els estem donant, saben que no hem nomenat en tot el mes de juliol meduses. No hi ha meduses. A vegades alguns pregunten, Jordi, no hi ha meduses. No hi ha meduses. No. Si a que n'hi hagin, no pateixin, que ho tindran aquí puntualment, perquè nosaltres som un dels que anem a banyar a diari. Per sort, aquest mes de juliol no hi ha meduses, almenys aquí a les platges de Pineda. I segurament, evidentment, a gran part del litoral català, en principi, creiem. I bé, a mínima alta, 21 graus, fora del nucli urbà, 23, s'ha quedat la mínima al centre de la vila. Domini del sol avui dijous, calor de nou infernal, pocs canvis en conjunt en el global de Catalunya respecte a ahir, potser lleugers ascensos, potser en algunes raconades interiors, però en seran més marcats els ascensos cap al Girona, sobretot la Garrotxa, l'Alt Empordà, comarques de Girona poden pujar 2, 4, 6 graus els màxims respecte a ahir. I aquí, doncs, de nou, voltarem els 30 graus en hores del migdia i la tarda, humitats altes, 70-80%, i el vent de Garbí avui reforçarà una miqueta més. Ja bufa una miqueta, doncs a partir de migdia i en hores de la tarda, doncs, deixarà sentir més que ahir, i algun cop, de nou, doncs, entre els 30 i 40 km per hora, més reforçat com més a tall de mar. La mar s'agitarà una mica, la mar típica marejol, un atxe que pot arribar al metre d'alçada, però vaja, és mar de vent, l'onada té poca potència perquè s'inicia a l'àrea de Barcelona i té poc recorregut marítim i no té capacitat de generar gran onatge i menys potència d'onada al bot de l'aigua. Poca cosa més. Algunes nuvolades de bon temps al Pirineu, en principi sense precipitació. Demà som divendres ja, últim dia de juliol. Despedirem juliol amb, de nou, amb un dia de calor intensa, amb domini del sol, però hi ha algunes novetats, tant divendres com dissabte, i és que des de l'Atlàntic, primer de tot, reafirmar que estem envaïts amb una massa molt càlida. Aquesta està garantida. Avui, demà passat, diumenge, dilluns, dimarts. Però des a 1.500 metres d'alçada, la massa càlida al damunt. Molt càlida. Però des de l'Atlàntic, petites ondes, vòrtex, zones d'inestabilitat, que ve acompanyades d'aire fred en alçada, quan diem en alçada, a 5.500 metres d'alçada, petites glopadetes d'aire fred de procedència atlàntica, creuaran la península Ibèrica des de l'Atlàntic cap al Mediterrani. Entre aquest contrast tèrmic, entre aquesta calor a nivells baixos i l'aire fred a nivells mitjos alts de la troposfera, farà créixer nuvolades i donaran alguns ruixats i tronades. Per tant, demà, dia de sol, però a partir de migdia tarda es desenvoluparan nuvolades, sobretot cap a zones de Castelló-Terol, amb algun foc tempestuós que pot treure el nas cap a Tarragona, a la tarda. Independentment d'aquest sector, a l'àrea del Pirineu-Prepirineu també podran créixer nuvolades i donar alguns ruixats o tempestes a la tarda-vespre en aquest sector. És una exclusiva. A la resta, a la tarda-vespre veurem doncs, l'arribada d'alguns núvols prims, núvols mitjans, que són les desfetes d'aquestes tempestes que poden entelar el cel en hores de la tarda-vespre, deixant, doncs, si arriben aquests núvols aquí a la costa, doncs, ja saben, fent de tap i fent encara que l'ambient sigui encara més sufocant i més xafós, a més no poder. Això és el que passarà demà divendres amb l'arribada d'aquests núvols prims i núvols mitjans. Vents demà més fluixos que avui, brises, a la tarda una mica de garbí, però quan creiem que s'aniran nuvolant d'aquests núvols, normalment quan s'ennuvola els vents perden pistonada i van a la baixa, i és probable que a la tarda vespre els vents vagin molt afluixant i quedi una brisa molt, molt feble. Demà la mar estarà en conjunt tranquil·la. Demà pocs canvis a les temperatures, poden baixar una mica, sobretot en zones interiors, poden baixar 1, 2, 3 graus les màximes respecte a avui, però de 40 doncs estaran en 37-38, o sigui, sí, baixen, però es mantenen altíssimes. I aquí, evidentment, aquí a la costa, sense canvis, de nou voltarem els 30 graus i xafogó sufocant. Dissabte, 3/4 del mateix, seguirà entrant aquestes grupadetes d'aire fred des de l'Atlàntic, domini del sol, matí, migdia, a la tarda, creixement de nuvolada, sobretot a les mateixes zones, zones de l'extrem sud, Terol, Castelló, avançant potser cap a Terres de l'Ebre, algun nucli tempestuós, també a l'àrea del Pirineu-Prepirineu, algun ruixat, alguna tempesta, a la tarda, arribada d'alguns núvols prims, les encluses, les desfetes d'aquestes tempestes que poden deixar la tarda més variable i deixar, doncs, mitja nuvolada, podríem dir. Però bé, núvols totalment inofensius. Dissabte, vents fluixos, la mar estarà tranquil·la, ja es talla el vent de garbí, les brises seran febles, de mar cap a terra, xaloc, la mar estarà molt tranquil·la, quedarà una mica lleugereta mar de fons, al bot de l'aigua. Temperatura sense gaires canvis aquí a la costa, en zones interiors, doncs, tampoc no veiem gaires variacions. Calor molt intensa. Diumenge, doncs, disminueix la inestabilitat, tornarà segurament a pujar la temperatura en zones interiors, el que perdin demà i dissabte, doncs segurament diumenge ho recuperen, puja 1, 2, 3 graus, segurament les màximes en zones interiors. Aquí a la costa, sense canvis, domini del sol, vents fluixos, la mar estarà molt tranquil·la, xafogó sufocant, sobretot en zones de costa. Dilluns, dimarts, podia tornar a entrar una petita de nou grupadeta d'aire fred des de l'Atlàntic, de nou, doncs a les tardes, per provocar algun ruixat, alguna tempesta, però sempre a les zones del Pirineu, Prepirineu, preferentment. A la resta ni ens n'adonarem, potser l'arribada d'alguns nuvolets prims. La calor, aquesta sí que ens acompanyarà, la tenim garantida, o sigui que el domini del sol la setmana que ve. Els vents seguiran sent fluixos, la setmana que ve ja no tindrem aquestes brises que salten i alleugereixen una mica la calor i seran més febles. Això vol dir que a vegades no sabem com dir-ho, si apretarà més la calor o no, però els vents seran més febles i això doncs es nota perquè llavors ens falta com aire. Doncs això és el que veiem la setmana que ve, els vents seran molt febles, els vents sempre de mar cap a terra i xafogó sufocant. Ricard i oients, els mapes no ens agraden gens, almenys la primera quinzena d'agost. Només veiem masses càlides embolcallant l'entorn peninsular, o sigui que preparin-se perquè ens venen 15 dies de calor molt intensa, a vegades afluixarà una mica, a vegades apretarà. Això serà molt, molt difícil de denominar, això de les onades de calor. M'aposo la seva pell, a EMET, Meteocat, perquè no ho sabem com qualificar-ho. En fi, tindrem dies i dies de calor molt intensa. Evidentment, en algunes comarques serà una calor, en d'altres no, però vaja, que les calors, les temperatures altíssimes ens acompanyaran els propers 7, 8, 10, 12 dies, com a mínim estaran garantides. I aquí, doncs, a la costa, doncs, calor, xafogó sufocant, molt bona mar i temps d'estiu 100%. Això és tot. Ricard, molt bé, Jordi.
0: Perfecte, doncs demà ho actualitzem tot una altra vegada.
1: Doncs vinga, així ho farem.
0: Vinga, gràcies, Jordi.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
1: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: és el que tenen les guapes. Guapa, la cançó aquesta d'Alejandro Sanz.
1: Energia positiva.
0: Amb 8, les 9. Alex Warren, Fever Dream.

aquí a Ràdio Pineda. Abans, però, encara tenim temps d'escoltar bons èxits com el que tenim preparat amb Emiliana Turrini. Jungle Drum, els tambors de la jungla.

Es manté l'alerta Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per aquest nou episodi de calor molt intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquesta fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències. La previsió és que el risc d'incendi forestal s'incrementi. És molt elevat aquests propers dies a bona part del territori català. La decisió respon a les previsions de la meteo que apunten a un episodi de calor intensa que ja comença avui mateix, temperatures especialment altes. Per tant, cal estar atents, situació de risc molt elevada a moltes comarques del país. També, òbviament, a l'Alt Maresme. Destacar una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc o a zones properes. La Festa Major de Pineda es celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats que és ple de propostes. Hi haurà un total de 16 entitats del poble que ajudaran a fer actes durant la Festa Major. S'afegiran, per tant, a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per a totes les edats. Com diem, la Festa Major començarà el dia 27 i acabarà el diumenge amb el Castell de Focs Artificials. Avui ho destaquem amb tot detall a radiopineda.cat. I el Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament ja ha presentat aquest nou disseny d'aquesta samarreta, que és justament l'oficial, on es pot veure un rasonet que representa justament aquest peix, que és molt representatiu, que viu entre nosaltres als fons sorrencs de la platja. La idea neix justament de fer un petit homenatge al rasó, aquest peix que viu i sobretot cria a la nostra costa. És molt freqüent. La samarreta és de color blau fosc. S'hi pot veure el dibuix d'aquest peix i les lletres Pineda de Mar. A més, està feta amb un teixit fluorescent perquè es pugui veure de nit, com ja es va fer ara fa 2 anys. La podreu comprar a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. I la platja dels Pins de Pineda acollirà una nova jornada d'entrenament esportiu davant del mar. Serà aquest dissabte una nova edició de la Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. Començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà amb l'anomenat Cross Beach. Tot això pensat per treballar la força i la resistència, això sí, davant del mar. Organitza el complex esportiu de Can Xauvet. I encara abans d'acabar, destacarem que aquest cap de setmana arriben les festes de Can Cornet a la plaça de Pau Casals des de demà divendres fins diumenge, amb activitats per a totes les edats i també música dels anys 80. La jornada central serà dissabte, però com diem, hi haurà també activitats durant tota la jornada de dissabte, també el vespre de divendres i, lògicament, també diumenge. Avui ho expliquem també amb tot detall a Ràdio Pineda i també al nostre web. I destaquem la humitat, que continuarà molt alta aquestes properes jornades, amb una situació en general de bona mar i d'absència de meduses a les nostres platges. Atenció, perquè la calor continuarà aquests propers dies. Al cap de setmana podem tenir algunes nuvolades, però continuarà fent calor. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: en solitari. Ella també és una de les artistes protagonistes aquest estiu amb la seva música, Leire Martínez, amb Cabeza de Ratón. 9 del matí amb 7 minuts.
1: Cabeza de Ratón.
0: Aquesta hora també variant de veus. Les salutacions de qui et parla, el meu nom és David Martínez. Tenim molta més música per endavant en aquest matí del dijous. De seguida connectem amb el nou èxit de Taylor Swift.

0: Aquest èxit, el Can't Hold Us, es va convertir en un fenomen mundial gràcies al seu ritme enèrgic i la combinació de rap i pop amb la participació del cantant Ray Dalton. Hem recordat a Macklemore amb Ryan Lewis.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: La música continua girant des de Ràdio Pineda amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Arriba ja la unió entre Milky i David Guetta. Just the way you are.

D'aquesta forma hem creuat la ratlla de 2:15 del matí. Des de Miami, recordant a Florida. Amb el White Sail. També presents en el nostre temps, en aquest matí del dijous. Canviem de registre, ens entrem en música de casa nostra, en català. Ara amb el nou èxit del cantautor Àlex Pérez. Dies millors.

Directament des de la capital de França, des de París. Per sentir-nos millor una vegada més, recordem un dels èxits del repertori de la formació Fènix. If I Ever Feel Better. Bon dia des de Ràdio Pineda.

0: des de la ciutat de Nova York, Sean Bier segueix trepitjant fort amb la seva nova cançó, Homebreaker. Arriba on vol arribar amb novetats com aquesta. Des del nou àlbum d'estudi de l'artista.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

la banda de Fito Cabrales, Fito i Fitipaldi, s'ha convertit en una de les formacions més reconegudes del panorama nacional. S'ha nutrit de múltiples fonts, rock, ja sigui amb accent hard, urbà o punk. Connectem amb una de les noves cançons del repertori de la banda. Los Cuervos se lo pasan bien. La música de Fito

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: La cantant nord-americana Lady Gaga continua sent una de les artistes més influents de la música internacional, amb novetats com el Run Away apropant-nos a les 10.

Es manté l'alerta infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per aquest nou episodi de calor molt intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquesta fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències. La previsió és que el risc d'incendi forestal s'incrementi. És molt elevat aquests propers dies a bona part del territori català. La decisió respon a les previsions de la meteo que apunten a un episodi de calor intensa que ja comença avui mateix, temperatures especialment altes. Per tant, cal estar atents, situació de risc molt elevada en moltes comarques del país. També, òbviament, a l'Alt Maresme. Destacar una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc o a zones properes. La Festa Major de Pineda celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats que és ple de propostes. Hi haurà un total de 16 entitats del poble que ajudaran a fer actes durant la Festa Major. S'afegiran, per tant, a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per a totes les edats. Com diem, la Festa Major començarà el dia 27 i acabarà el diumenge amb el Castell de Focs Artificials. Avui ho destaquem amb tot detall a radiopineda.cat. I el Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament ja ha presentat aquest nou disseny d'aquesta samarreta, que és justament l'oficial, on es pot veure un rasonet que representa justament aquest peix, que és molt representatiu, que viu entre nosaltres als fons sorrencs de la platja. La idea neix justament de fer un petit homenatge al rasó, aquest peix que viu i sobretot cria a la nostra costa. És molt freqüent. La samarreta és de color blau fosc. S'hi pot veure el dibuix d'aquest peix i les lletres Pineda de Mar. A més, està feta amb un teixit fluorescent perquè es pugui veure de nit, com ja es va fer ara fa 2 anys. La podreu comprar a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. I la platja dels Pins de Pineda acollirà una nova jornada d'entrenament esportiu davant del mar. Serà aquest dissabte una nova edició de la Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. Començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà amb l'anomenat Cross Beach. Tot això pensat per treballar la força i la resistència, això sí, davant del mar. Organitza el complex esportiu de Can Xauvet. Encara abans d'acabar, destacarem que aquest cap de setmana arriben les festes de Can Cornet a la plaça de Pau Casals des de demà divendres fins diumenge, amb activitats per a totes les edats i també música dels anys 80. La jornada central serà

inconfusible per al seu estil i la seva estètica personal. Aquesta nord-americana va irrompre les llistes dels èxits amb el seu àlbum Not That Kind a l'any 2000. D'aquesta forma hem recordat a Anastasia amb el Left of Sight Alone. 10 del matí amb 8 minuts des de Ràdio Pineda. Encetant nova tanda de música al teu costat. Aquesta hora també varien de veus. De seguida descobrirem el nou èxit de la cantant Olivia Rodrigo amb el seu The Cure. També passarà per aquí la música de Luz Casal.

senzillament es tractava de callar i ballar. Shut Up and Dance ens ha portat a recordar un dels èxits de la banda nord-americana Walk the Moon. A l'espera de veure quan anuncien nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de sempre. Ara sí, canviem de registre recordant un dels èxits del repertori musical del cantautor britànic Harry Styles. Ja sona el As It Was.

El grup gironí Gerard Quintana i la seva banda celebren així 25 anys d'aquesta cançó, Camins, somnis i promeses, amb diverses col·laboracions.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Amb el record més complet d'una dècada plena de matisos, com va ser la dels 90, recordem formacions com aquesta. Amb la formació de Beautiful South. Jasonal, Rotterdam.

Des de Ràdio Pineda seguim posant-te la millor banda sonora al teu temps, a les teves vacances, al teu estiu. Ara amb una de les noves propostes musicals del canadenc Justin Bieber. Beauty and the Beat.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

remesclant els sons més actuals. Així sona el nou èxit de Bebe Rexha amb el New Religion. 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 11 del matí. De seguida també recordant un dels èxits de la formació Bastille. Amb el Things We Lost in the Fire.

Es manté l'alerta infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per aquest nou episodi de calor molt intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquesta fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències. La previsió és que el risc d'incendi forestal s'incrementi. És molt elevat aquests propers dies a bona part del territori català. La decisió respon a les previsions de la meteo que apunten a un episodi de calor intensa que ja comença avui mateix, temperatures especials especialment altes. Per tant, cal estar atents, situació de risc molt elevada en moltes comarques del país. També, òbviament, a l'Alt Maresme. Destacar una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc o a zones properes. La Festa Major de Pineda celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats que és ple de propostes. Hi haurà un total de 16 entitats del poble que ajudaran a fer actes durant la Festa Major. S'afegiran, per tant, a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per a totes les edats. Com diem, la Festa Major començarà el dia 27 i acabarà el diumenge amb el Castell de Focs Artificials. Avui ho destaquem amb tot detall a radiopineda.cat. I el Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament ja ha presentat aquest nou disseny d'aquesta samarreta, que és justament l'oficial, on es pot veure un rasonet que representa justament aquest peix, que és molt representatiu, que viu entre nosaltres als fons sorrencs de la platja. La idea neix justament de fer un petit homenatge al rasó, aquest peix que viu i sobretot cria a la nostra costa. És molt freqüent. La samarreta és de color blau fosc. S'hi pot veure el dibuix d'aquest peix i les lletres Pineda de Mar. A més, està feta amb un teixit fluorescent perquè es pugui veure de nit, com ja es va fer ara fa 2 anys. La podreu comprar a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. I la platja dels Pins de Pineda acollirà una nova jornada d'entrenament esportiu davant del mar. Serà aquest dissabte una nova edició de la Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. Començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà amb l'anomenat Cross Beach. Tot això pensat per treballar la força i la resistència, això sí, davant del mar. Organitza el complex esportiu de Can Xauvet. I encara abans d'acabar, destacarem que aquest cap de setmana arriben les festes de Can Cornet a la plaça de Pau Casals des de demà divendres fins diumenge, amb activitats per a totes les edats i també música dels anys 80. La jornada central serà dissabte, però com diem, hi haurà també activitats durant tota la jornada de dissabte, també el vespre de divendres i, lògicament, també diumenge. Avui ho expliquem també amb tot detall a Ràdio Pineda i també al nostre web. I destaquem la humitat, que continuarà molt alta aquestes properes jornades, amb una situació en general de bona mar i d'absència de meduses a les nostres platges. Atenció, perquè la calor continuarà aquests propers dies. Al cap de setmana podem tenir algunes nuvolades, però continuarà fent calor. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Energia positiva des de Ràdio Pineda, aquesta vegada nedant i descobrint el nou èxit de la formació subcoreana BTS.
1: Ràdio Pineda.
0: Onze del matí amb 6 minuts des de Ràdio Pineda. La música continua girant des de la 94.6 FM. De seguida també connectarem amb el nou èxit de Manuel Turizo.

0: L'evolució de Kid Rock com a artista és pràcticament única després de publicar tres discos a principis dels 90, amb els quals es va consolidar com un dels rapers més reconeguts a nivell internacional. Fàcilment el recordem cada estiu amb èxits com el All Summer Longs. També present en el nostre temps en aquest matí del dijous.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Arriba ja l'himne oficial del Mundial de Futbol amb Shakira i Burna Boy.

El panorama sonor català brilla amb noves propostes musicals com aquesta, amb l'artista que ha renovat l'escena catalana amb imaginació i enginy. Hem connectat amb la música de Mama Douxa, amb això que porta per títol La millor gent del planeta. A qualsevol destí amb bona música. Et seguim acompanyant en aquest matí del dijous des de Ràdio Pineda. Noves propostes musicals del panorama artístic musical internacional, com aquesta de Hendrix, sota el títol de Golden.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Abans, des del nou repertori musical de Joan Dausà i Mama Douxa. Passem del present al passat per tornar a recordar un dels èxits que li va donar la popularitat a la cantant canadenca Nelly Furtado. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest I'm Like a Bird. La recordem els propers minuts des de Ràdio Pineda. Yo,

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: La col·lecció de hits que acumula aquest duet originari de Saragossa és senzillament espectacular, des dels seus inicis fins a la seva congregació com una de les bandes més populars a nivell nacional. Connectem amb el nou èxit d'Eva Amaral i Juan Aguirre. Amaral.

gràcies per acompanyar-nos un dia més, junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. Recordem un dels èxits del repertori musical de la cantant Pink, Never Gonna Not Dance Again.

A aquesta hora es nota que pugen les temperatures i ja ho notem a l'ambient. Recordem un èxit dels 90 des de Ràdio Pineda amb DJ Jay-Z i The Fresh Prince, Summertime, temps d'estiu.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.
5: Des de Ràdio Pineda, els propers minuts viatgem en el temps amb un dels clàssics de la música del rei del pop. D'aquesta forma recordem a Michael Jackson amb un dels èxits dels més reconeguts d'aquest artista. Ja sona el The Way You Make Me Feel.

D'aquests amb altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere, aquesta vegada també a Rita Ora. Amb el seu Let You Love Me hem recordat un dels èxits del repertori de l'artista. Tal dia com avui, un 30 de juliol, però del 2002, Bruce Springsteen va publicar el The Rising. Amb la A Street Band, després de 18 anys. Ara sí, recordem un dels clàssics de la música de Bruce Springsteen.

Es manté l'alerta infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per aquest nou episodi de calor molt intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquesta fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències. La previsió és que el risc d'incendi forestal s'incrementi. És molt elevat aquests propers dies a bona part del territori català. La decisió respon a les previsions de la meteo que apunten a un episodi de calor intensa que ja comença avui mateix, temperatures especials especialment altes. Per tant, cal estar atents, situació de risc molt elevada en moltes comarques del país. També, òbviament, a l'Alt Maresme. Destacar una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc o a zones properes. La Festa Major de Pineda celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats que és ple de propostes. Hi haurà un total de 16 entitats del poble que ajudaran a fer actes durant la Festa Major. S'afegiran, per tant, a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per a totes les edats. Com diem, la Festa Major començarà el dia 27 i acabarà el diumenge amb el Castell de Focs Artificials. Avui ho destaquem amb tot detall a radiopineda.cat. I el Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament ja ha presentat aquest nou disseny d'aquesta samarreta, que és justament l'oficial, on es pot veure un rasonet que representa justament aquest peix, que és molt representatiu, que viu entre nosaltres als fons sorrencs de la platja. La idea neix justament de fer un petit homenatge al rasó, aquest peix que viu i sobretot cria a la nostra costa. És molt freqüent. La samarreta és de color blau fosc. S'hi pot veure el dibuix d'aquest peix i les lletres Pineda de Mar. A més, està feta amb un teixit fluorescent perquè es pugui veure de nit, com ja es va fer ara fa 2 anys. La podreu comprar a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. I la platja dels Pins de Pineda acollirà una nova jornada d'entrenament esportiu davant del mar. Serà aquest dissabte una nova edició de la Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. Començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà amb l'anomenat Cross Beach. Tot això pensat per treballar la força i la resistència, això sí, davant del mar. Organitza el complex esportiu de Can Xauvet. I encara abans d'acabar, destacarem que aquest cap de setmana arriben les festes de Can Cornet a la plaça de Pau Casals des de demà divendres fins diumenge, amb activitats per a totes les edats i també música dels anys 80. La jornada central serà dissabte, però com diem, hi haurà també activitats durant tota la jornada de dissabte, també el vespre de divendres i, lògicament, també diumenge. Avui ho expliquem també amb tot detall a Ràdio Pineda i també al nostre web. I destaquem la humitat, que continuarà molt alta aquestes properes jornades, amb una situació en general de bona mar i d'absència de meduses a les nostres platges. Atenció, perquè la calor continuarà aquests propers dies. Al cap de setmana podem tenir algunes nuvolades, però continuarà fent calor. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: En el record ens queda el seu debut al costat de Rufus com a vocalista d'aquella banda. Va decidir emprendre la seva carrera en solitari des de llavors. D'aquesta forma continua ja l'evolució escrita de la nord-americana Chaka Khan. Aquest estiu amb la col·laboració de Snoop Dogg, amb un projecte discogràfic que veurà la llum el proper mes de setembre.
1: Come on, come on.
0: Aquest és el primer senzill presentació, Boogies in My Soul. Inaugurant nova hora de música des de Ràdio Pineda, després del butlletí de notícies. De seguida, amb la formació Maroon 5, amb noves cançons com el Heroine, entre altres. Bon dia.

Arriba un dels èxits més elegants del repertori musical del cantautor Sting en solitari. Recordem aquesta versió del If I Ever Lose My Fair in You.

Des de Ràdio Pineda hem seguit els passos de la banda Neon. De seguida també connectarem amb la veu de Nina Persson com a emblema de la formació de Cardigans. Va convertir el grup en un dels grans referents del pop suec. No han perdut l'estimació, el seguim recordant amb els seus èxits de sempre. Entre ells aquest Love Fool, de Cardigans.

0: Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar aquesta unió entre la formació Florida i Keisha, a ritme del Right Round.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
6: Al Club dels 80.
5: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
7: Connectem amb el nou èxit del cantautor malaguen Pablo Alborán.

la música de Dijou ens ha deixat pràcticament a 4 minuts i pocs segons per arribar a la 1. Des de les 9 al matí fins ara és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà divendres. Amb un dels èxits del repertori de la formació Kane, amb el Silent by the Night, arribarem a l'hora en punt. A la 1 arriba l'informatiu del migdia.

0: L'alerta Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal davant d'un nou episodi de calor molt intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya. Hi ha previsió de risc d'incendi que continuï sent molt elevat els propers dies a tot el territori català. Aquesta decisió correspon a les previsions de la meteo que apunten a aquest nou episodi de calor intensa amb temperatures especialment altes, amb condicions que poden afavorir l'aparició i també la propagació dels incendis forestals. El mapa del Pla Alfa d'agents rurals mostra una situació de risc molt elevada a moltes comarques, una situació on es fa també una crida per extremar precaucions, sobretot a prop dels entorns naturals. Es recorda una vegada més que està completament prohibit fer foc a prop del bosc. També tota la zona de proximitat de zones herbades cal respectar les restriccions i tancament d'accessos que s'estableixen per motius de seguretat. Una vegada més es demana que en cas de detectar una columna de fum s'ha de trucar al telèfon 112 per facilitar la intervenció dels serveis d'emergència. Els bombers de la Generalitat mantenen també un dispositiu operatiu per afrontar possibles incidències. Els agents rurals han informat que han desplegat també tasques de vigilància, prevenció i de control sobre el terreny. Les autoritats remarquen que és molt important la col·laboració ciutadana. Ara parlem de la Festa Major de Pineda perquè ja s'ha presentat. Es farà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats molt ple de propostes. Un total de 16 entitats de Pineda faran actes durant la Festa Major que s'afegiran a les propostes de l'Ajuntament. Hi ha, per tant, desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques o tradicionals. La festa començarà el 27 d'agost, com sempre, amb les ofrenes al patró, la repicada de campanes, la batucada i el pregó inaugural. Enguany s'ha anunciat que serà un espectacle teatralitzat, que no es podrà desvetllar fins al dia 27. Hi haurà, com és habitual, el correfoc i un espectacle de tribut a Tina Turner. Per tant, escoltarem tots els èxits de Tina Turner a la plaça Espanya, un concert que promet omplir la plaça de grans èxits que tothom coneix i que podrà ballar. Hi ha moltes activitats durant tots aquests dies. També hi haurà, per exemple, doncs, entre d'altres, la xeringada o la novetat dels batejos subaquàtics a Can Xubet, activitats infantils, curses, també demostracions de ball, els tornejos d'escacs o actuacions musicals. Els 40 anys dels gegants de Pineda seran també tot un plat fort. A més, es presentaran els nous vestits dels gegants de Pineda i es podrà veure també una cercavila de gegants que serà única. Fa molts anys que no es veu una cercavila d'aquestes característiques. Hi haurà més de 40 figures per celebrar els 40 anys de la colla pinerenca. Hi haurà també sopars a la fresca. Es recuperen. 11 carrers de Pineda celebraran el sopar. Hi haurà també l'exposició 40 anys de la Tribala, que repassa la història d'aquesta comparsa pinerenca. De tot això i de més coses n'ha parlat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
1: Que tenim moltes coses a destacar, no? En primer lloc, la recuperació dels sopars a la fresca. Volem que hi hagi molts carrers majors. Hi ha aquesta versió tarda, no? Aquest tardeo, que mai sabem com dir-li, no? Però tothom ens entén amb el tardeo, amb el Toni Aguilar, que per donar també peu, doncs, a totes les barres, no? Totes les entitats, doncs, que també puguin començar a treballar una miqueta més d'hora. Tenim moltes activitats durant 4 dies, del 27 al 30, un pregó que jo penso que serà molt divertit i molt participatiu. Durant tots els dies hi haurà activitats per totes les edats, a més tradicionals, no tan tradicionals, per tots els públics, des del públic familiar, els infants, però també públic més adult, no? Amb les orquestes.
0: Hi haurà la subhasta de peix a l'antiga, la tira de l'art, les sardanes, la mostra de les violetes del bosc amb sardanes, l'hereu, la pobilla, els concerts dels Tapeo Sound System, també l'orquestra Mongrins o també la xata. Hi haurà també la festa jove que es farà dijous, divendres i també dissabte, amb molts grups. I com és habitual, el castell de focs artificials tancarà la festa major la nit del dia 30 d'agost. Serà diumenge a la platja de la Riera. De la festa major n'ha parlat també la regidora Verónica Rebolló.
2: És sortir, passar-nos-ho bé, disfrutar, però sobretot conèixer-nos i compartir, que potser doncs, són uns dies que és com que es para l'activitat, no? I ens dona aquesta oportunitat, que la resta de l'any doncs, tots anem atrafegats amb la feina, amunt i avall, i és veritat que a vegades hi ha gent que la trobes i parles i convius per festa major.
0: Tots els actes els podreu conèixer en tot detall aquests dies a Ràdio Pineda. Bé, i mentrestant, el Resonet de Mar serà el protagonista de la samarreta de Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament també ha presentat ja el nou disseny d'aquesta samarreta oficial. Es pot veure un resonet que representa justament aquest peix molt representatiu que viu als fons sorrencs de la nostra platja. Per tant, és un homenatge al resó, aquesta espècie de peix molt apreciada que viu en poques àrees de la costa. Justament Pineda és una de les zones on és més freqüent. La samarreta és de color blau fosc, es pot veure el dibuix del resó i les lletres Pineda de Mar. A més, té lletres fluorescents perquè es pugui veure de nit. Cada any es tria una entitat per fer donació solidària dels diners que recapti l'Ajuntament. Enguany, l'Institut Goodman, hospital de referència, especialitzat en la neurorehabilitació, per una tasca que fan a nivell català, però també a nivell europeu. Bé, la venda de samarretes estarà disponible a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. Tots els matins, però també les tardes de dilluns i dimecres. Es podrà comprar al preu de 8 euros i hi haurà totes les talles. Justament d'aquesta samarreta també n'ha parlat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
1: Neix d'aquesta idea, de poder plasmar, no? De poder fer aquest homenatge, no? Que ja hem tret per Nadal, no? I que n'hem parlat diverses vegades, no? Aquest resó molt típic, no? És el peix llorito que tenim aquí al Maresme, no som únics, no? Però que a Pineda li diem resó i per tant doncs, pensàvem que aquest any la samarreta havia de ser un resó. Cada any es tria una entitat per fer aquesta donació. Aquest any s'ha doncs, triat l'Institut Wood doncs per tota la tasca que fan, no només evidentment a tot, ho hem dit, a nivell català, jo diria europeu i mundial, no? Són un referent i no som conscients de tota la funció, no? Tota l'atenció que fan a persones usuàries, no? A pacients també del nostre municipi, no?
0: Ja us ho recordarem també des de Ràdio Pineda, recordeu, a partir del dia 5 d'agost podreu comprar la samarreta a Can Comas. Passem a altres qüestions d'actualitat. L'Ajuntament de Calella ha anunciat que ha comprat la planta menys 2 del supermercat Aldi de Calella. És on hi ha justament el jaciment romà del Roser, just davant de l'hospital. L'Ajuntament de Calella ho ha comprat per 412.000 euros. Aquest espai se suma justament a la planta menys 3 d'aquest edifici que la cadena ja va cedir cap al consistori. L'Ajuntament, ara, l'Ajuntament de Calella, passa a tenir aquestes dues plantes subterrànies, on recordem-ho, es conserven aquestes restes arqueològiques. L'Ajuntament de Calella ha assegurat que això permetrà fer un projecte per museïtzar tot aquest jaciment. I mentrestant, l'Ajuntament de Palafolls ha informat que rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació per modernitzar el seu teatre, la biblioteca i també el local d'entitats. Aquest ajut permetrà impulsar algunes actuacions en tres espais capdals per Palafolls. La subvenció es farà entre els anys 2026 i 2027. I recordem que servirà per millorar, com dèiem, el teatre, el local d'entitats i també la biblioteca de Palafolls, que té per nom Enric Miralles. I una sentència dona la raó als promotors de 30 xalets previstos a Tossa, al sector de la Pola Giberola, entre el càmping Pola i l'hotel Giberola, Tossa de Mar. Per tant, deixa sense efecte la desqualificació d'aquells terrenys per part de la Generalitat. Recordem que els propietaris dels terrenys havien recorregut aquesta desclassificació davant dels tribunals. Tot i la llicència, l'Ajuntament de Tossa assegura que aquest projecte no disposa de llicència. Recordem que va haver-hi també doncs, un rebuig a que es poguessin fer aquests 30 xalets a peu de costa. Tornem a Pineda per parlar novament del mar i parlar justament del projecte i l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça de Sant Pere Pescador, tornarà demà divendres un vespre dedicat a la cultura marinera i també a les tradicions. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Carmen Montoya, ha destacat la bona acollida que va tenir la primera edició i ara, per tant, i tornen. Segons explicat, la fira vol recuperar, compartir i posar en valor aquesta part important de la història de Pineda i ho farà amb tallers per la mainada, oberts a tothom, però també amb una cantada de maneres que l'any passat va resultar ser espectacular.
3: I estem molt contents com, doncs, com va anar l'any passat, i la bona acollida ens va demostrar que hi ha ganes, doncs, de recuperar, compartir i posar, doncs, en valor, doncs, part important de la nostra història com a poble mariner. I doncs això, doncs, clar, principalment, doncs, vull agrair als pescadors i a la gent vinculada en el nostre poble, vinculada al mar, perquè són els que mantenen viu, doncs, aquest llegat i ens ajuden a transmetre, doncs, aquests coneixements i unes tradicions que formen part de la nostra identitat. I això, doncs, ho farem, doncs, igual que l'any passat, doncs amb diferents activitats que han organitzat ells dels pescadors, que són activitats realment, doncs, que són molt, molt boniques, molt tradicionals, doncs, com es feia antigament la pesca.
0: Hi haurà demostracions com ara varar una barca, tallers de nusos mariners, una construcció de mòbils amb petxines, preparació de canyes de pesca o de pintura de figures amb peixos de fusta, i els infants es podran emportar un clauer en forma de peix. Hi haurà també una exposició de fotografies i totes les activitats seran gratuïtes. De la seva banda, en Jaume Mora, membre dels pescadors de Pineda, ha remarcat la importància educativa d'aquesta jornada. Ha dit que l'entitat viu amb il·lusió aquesta fira i ha fet una crida també a participar, i també ho ha explicat així la regidora Carmen Montoya.
3: Realment l'any passat molta gent no sabia el que venia a veure amb les havaneres que vam presentar, però la gent que va ser-hi allà van disfrutar-ho tant, i després es va donar tant la veu de dir, ostres, i vaig pensar, doncs mira, conjuntament això ho hem de repetir, perquè són unes havaneres, doncs, renovades, amb un grup jove que aporta, doncs, una mirada actual, amb una música molt arrelada al nostre litoral. És una manera, doncs, també de demostrar, doncs, que la tradició pot evolucionar i continuar, doncs, també, doncs, emocionant a les noves generacions.
4: Va agradar molt el tema, i a més, aquesta gent que fan aquella mica d'explicació i que t'ensenyen una mica el sentit de tot això, no? S'ho van passar molt bé l'any passat. I a part de passar-s'ho bé, doncs aprenen algú de les feines marineres, que això, a veure, estem a Pineda de Mar. Jo crec que és una cosa que s'hauria de promocionar inclús més, perquè Pineda de Mar, tu, a veure, estem oberts al mar, no?
0: Sí. A la tarda, a partir de les 6, hi haurà tallers per tota la família, també la varada d'una barca on la gent hi podrà participar. A les 8 del vespre, el tradicional rom cremat, abans de donar pas a l'acte central, que serà el concert vocal Enamorats de l'Havanera. Una proposta que, com ara sentíem, l'any passat va sorprendre el públic pel seu format innovador. La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Pineda dins del programa Estiueja't, amb la col·laboració de l'Associació de Pescadors de Pineda. Cal tenir en compte que les localitats són limitades a la que capacitat a la plaça, també el nombre de cadires disponibles. Mentrestant, l'Associació de Veïns de Can Cornet ja ho té tot a punt per celebrar el cap de setmana la nova edició de la seva i esperada Festa del Barri, una data esperada que aquest any tornarà a omplir la plaça d'activitats durant 3 dies seguits. La festa, doncs, es farà ja des de demà divendres fins diumenge. Aquests dies us ho recordarem a Ràdio Pineda. Tant demà divendres com també durant tot el cap de setmana us explicarem quines són les activitats previstes en aquestes festes a Can Cornet. I un parell de punts més. D'una banda, Calella acollirà un concert homenatge a la música montserratina. Ja es va fer a Pineda i va ser tot un èxit. L'església parroquial de Calella serà escenari diumenge a 8:45 d'aquest concert de música sacra amb el trio Blanc i Negre, format per antics escolans de Montserrat. És una formació que farà un repertori inspirat en la tradició musical vinculada, com diem, al monestir de Montserrat. Ja es va fer a Pineda, va ser un concert que va tenir molt i molt d'èxit per la seva gran qualitat vocal. I també us destaquem que la platja dels Pins de Pineda serà escenari aquest dissabte d'una nova edició de les sessions Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió justament de training. Continuarà a 9:15 amb el Cross Beach, dues activitats pensades per treballar la força, la resistència i la coordinació. La iniciativa està impulsada pel complex esportiu de Can Xauvet i l'Ajuntament de Pineda. També us destaquem que l'esport de Calella viu un moment molt dolç gràcies als èxits aconseguits per dues joves esportistes, la jugadora de vòlei Alba Calm i la triatleta Berta Bruguera, que han brillat en les seves competicions. Amb només 16 anys, la Alba Calm s'ha proclamat campiona d'Espanya de la selecció catalana de vòlei i, de la seva banda, la triatleta Berta Bruguera ha aconseguit el títol de campiona d'Europa de triatló a la categoria de 20 a 24 anys. La competició s'ha disputat a Tarragona. I ara ens interessa molt saber, doncs, com han de ser aquestes properes jornades, com ha de ser la calor que ens espera, sembla, aquests propers dies. Crònica de Jordi Pérez.
5: Demà som divendres ja, últim dia de juliol. Despedirem juliol de nou amb un dia de calor intensa, dia de sol. A la tarda vespre veurem, doncs, l'arribada d'alguns núvols prims, núvols mitjans. Si arriben aquests núvols aquí a la costa, doncs, ja saben, fent de tap i fent encara que l'ambient sigui encara més sufocant i més xafós, a més no poder. Això és el que passarà demà divendres amb l'arribada d'aquests núvols prims i núvols mitjans. Vents demà més fluixos que avui, brises, a la tarda una mica de garbí, però quan creiem que s'aniran nuvolant d'aquests núvols, normalment quan s'ennuvola els vents perden pistonada i van a la baixa, i és probable que a la tarda vespre els vents vagin molt afluixant i quedi una brisa molt, molt feble. Demà la mar estarà en conjunt tranquil·la. Demà pocs canvis en les temperatures, poden baixar una mica, sobretot en zones interiors, poden baixar 1, 2, 3 graus les màximes respecte a avui, però de 40 doncs estaran en 37-38, o sigui, sí, baixen, però es mantenen altíssimes. I aquí, evidentment, aquí a la costa, sense canvis, de nou voltarem els 30 graus i xafogor sufocant.
0: Gràcies, Jordi. 30 graus, però una sensació que supera els 40 graus degut a la gran humitat que hi ha a la costa. Per tant, encara moltes jornades de calor les que ens esperen aquests propers dies.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les dues. Notícies.
1: Es manté l'alerta d'Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal davant un nou episodi de calor intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la previsió que el risc d'incendi continuï sent molt elevat durant els pròxims dies a bona part del territori català. La Festa Major de Pineda es celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats ple de propostes. Un total de 16 entitats del poble faran els actes durant la Festa Major que s'afegiran a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per totes les edats. Tots els actes els coneixereu amb tot detall a Ràdio Pineda. El Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Gutmann. L'Ajuntament ha presentat el nou disseny de la samarreta solidària oficial i es pot veure el rasonet, que representa justament un peix molt representatiu que viu als fons sorrencs de la nostra platja. La venda de les samarretes estarà disponible a partir del 5 d'agost a Can Comas, en horari de matí, i a les tardes els dilluns i dimecres, per un mòdic preu de 8 euros. Hi haurà totes les talles fins a acabar-les. La Fira del Mar torna a Pineda amb la segona edició d'Enamorats del Mar i l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça Sant Pere Pescador, torna un vespre dedicat a la cultura marinera i les tradicions vinculades al mar, que culminarà amb el concert espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera. L'Associació de Veïns de Can Corneig ja ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana una nova edició de la seva esperada Festa de Barri, una data molt esperada que aquest any tornarà a omplir la plaça d'activitats durant 3 dies seguits. La platja dels Pins de Pineda serà l'escenari d'aquest dissabte d'una nova edició de les sessions CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà a 9:45 del matí amb Cross Beach, dues activitats pensades per treballar la força, la resistència i la coordinació davant del mar. I el temps? Ambient molt xafogós, amb sensació tèrmica superiors als 40 graus a causa de l'alta humitat, tot i que les platges es mantenen lliures de meduses. La primera quinzena d'agost estarà dominada per masses càlides. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Són les 3. Notícies.
1: Bona tarda. Crema intencionada de contenidors avui al barri de les Creus. Els serveis d'emergència han intervingut aquest matí arran de l'incendi a un total de 7 contenidors de les Creus. Segons les primeres informacions, el foc hauria estat provocat de forma intencionada. A les flames han causat danys importants als contenidors, però també al seu entorn més immediat. La incidència, a més, ha adquirit una especial rellevància perquè l'elevada temperatura ha arribat a perforar una canonada de gas situada a la zona afectada. Davant de tot això s'ha requerit la intervenció de tècnics de gas natural. Els serveis d'emergències han assegurat que el perímetre, mentre es duien a terme tasques de revisió i de reparació de la infraestructura. Els cossos de seguretat també han obert una investigació per esclarir els fets, també determinar les circumstàncies d'aquest incident. Segons fonts properes al cas, els investigadors treballen en la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, asseguren que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb aquests fets. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions aquestes properes hores. Es manté l'alerta Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per aquest nou episodi de calor molt intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquesta fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències. La previsió és que el risc d'incendi forestal s'incrementi. És molt elevat aquests propers dies a bona part del territori català. La decisió respon a les previsions de la Meteo que apunten a un episodi de calor intensa que ja comença avui mateix, temperatures especials especialment altes. Per tant, cal estar atents, situació de risc molt elevada en moltes comarques del país. També, òbviament, a l'Alt Maresme. Destacar una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc o a zones properes. La Festa Major de Pineda celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats que és ple de propostes. Hi haurà un total de 16 entitats del poble que ajudaran a fer actes durant la Festa Major. S'afegiran, per tant, a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per a totes les edats. Com diem, la Festa Major començarà el dia 27 i acabarà el diumenge amb el Castell de Focs Artificials. Avui ho destaquem amb tot detall a radiopineda.cat. I el Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament ja ha presentat aquest nou disseny d'aquesta samarreta, que és justament l'oficial, on es pot veure un rasonet que representa justament aquest peix, que és molt representatiu, que viu entre nosaltres als fons sorrencs de la platja. La idea neix justament de fer un petit homenatge al rasó, aquest peix que viu i sobretot cria a la nostra costa. És molt freqüent. La samarreta és de color blau fosc. S'hi pot veure el dibuix d'aquest peix i les lletres Pineda de Mar. A més, està feta amb un teixit fluorescent perquè es pugui veure de nit, com ja es va fer ara fa 2 anys. La podreu comprar a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. I la platja dels Pins de Pineda acollirà una nova jornada d'entrenament esportiu davant del mar. Serà aquest dissabte una nova edició de la Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. Començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà amb l'anomenat Cross Beach. Tot això pensat per treballar la força i la resistència, això sí, davant del mar. Organitza el complex esportiu de Can Xauvet. I encara abans d'acabar, destacarem que aquest cap de setmana arriben les festes de Can Cornet a la plaça de Pau Casals des de demà divendres fins diumenge, amb activitats per a totes les edats i també música dels anys 80. La jornada central serà dissabte, però com diem, hi haurà també activitats durant tota la jornada de dissabte, també el vespre de divendres i, lògicament, també diumenge. Avui ho expliquem també amb tot detall a Ràdio Pineda i també al nostre web. I destaquem la humitat, que continuarà molt alta aquestes properes jornades, amb una situació en general de bona mar i d'absència de meduses a les nostres platges. Atenció, perquè la calor continuarà aquests propers dies. Al cap de setmana podem tenir algunes nuvolades, però continuarà fent calor. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.
2: no matter what.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineta.
1: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 4. Notícies.
1: Es manté l'alerta d'Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal davant un nou episodi de calor intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la previsió que el risc d'incendi continuï sent molt elevat durant els pròxims dies a bona part del territori català. La Festa Major de Pineda celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats ple de propostes. Un total de 16 entitats del poble faran els actes durant la Festa Major que s'afegiran a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per totes les edats. Tots els actes els coneixereu amb tot detall a Ràdio Pineda. El Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Gutmann. L'Ajuntament ha presentat el nou disseny de la samarreta solidària oficial i es pot veure el rasonet, que representa justament un peix molt representatiu que viu als fons sorrencs de la nostra platja. La venda de les samarretes estarà disponible a partir del 5 d'agost a Can Comas, en horari de matí, i a les tardes els dilluns i dimecres, per un mòdic preu de 8 euros. Hi haurà totes les talles fins a acabar-les. La Fira del Mar torna a Pineda amb la segona edició d'Enamorats del Mar i l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça Sant Pere Pescador, torna un vespre dedicat a la cultura marinera i les tradicions vinculades al mar, que culminarà amb el concert-espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera. L'Associació de Veïns de Can Corneig ja ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana una nova edició de la seva esperada Festa de Barri, una data molt esperada que aquest any tornarà a omplir la plaça d'activitats durant 3 dies seguits. La platja dels Pins de Pineda serà a l'escenari d'aquest dissabte d'una nova edició de les sessions CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà a 9:45 del matí amb Cross Beach, dues activitats pensades per treballar la força, la resistència i la coordinació davant del mar. I el temps? Ambient molt xafogós, amb sensació tèrmica superiors als 40 graus a causa de l'alta humitat, tot i que les platges es mantenen lliures de meduses. La primera quinzena d'agost estarà dominada per masses càlides. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Bona tarda. Crema intencionada de contenidors avui al barri de les Creus. Els serveis d'emergència han intervingut aquest matí arran de l'incendi a un total de 7 contenidors de les Creus. Segons les primeres informacions, el foc hauria estat provocat de forma intencionada. Les flames han causat danys importants als contenidors, però també al seu entorn més immediat. La incidència, a més, ha adquirit una especial rellevància perquè l'elevada temperatura ha arribat a perforar una canonada de gas situada a la zona afectada. Davant de tot això s'ha requerit la intervenció de tècnics de gas natural. Els serveis d'emergències han assegurat que el perímetre, mentre es duien a terme tasques de revisió i de reparació de la infraestructura. Els cossos de seguretat també han obert una investigació per esclarir els fets, també determinar les circumstàncies d'aquest incident. Segons fonts properes al cas, els investigadors treballen en la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, asseguren que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb aquests fets. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions aquestes properes hores. Es manté l'alerta Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per aquest nou episodi de calor molt intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquesta fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències. La previsió és que el risc d'incendi forestal s'incrementi. És molt elevat aquests propers dies a bona part del territori català. La decisió respon a les previsions de la Meteo que apunten a un episodi de calor intensa que ja comença avui mateix, temperatures especialment altes. Per tant, cal estar atents, situació de risc molt elevada en moltes comarques del país. També, òbviament, a l'Alt Maresme. Destacar una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc o a zones properes. La Festa Major de Pineda es celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats que és ple de propostes. Hi haurà un total de 16 entitats del poble que ajudaran a fer actes durant la Festa Major. S'afegiran, per tant, a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per a totes les edats. Com diem, la Festa Major començarà el dia 27 i acabarà el diumenge amb el Castell de Focs Artificials. Avui ho destaquem amb tot detall a radiopineda.cat. I el Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament ja ha presentat aquest nou disseny d'aquesta samarreta, que és justament l'oficial, on es pot veure un rasonet que representa justament aquest peix, que és molt representatiu, que viu entre nosaltres als fons sorrencs de la platja. La idea neix justament de fer un petit homenatge al rasó, aquest peix que viu i sobretot cria a la nostra costa. És molt freqüent. La samarreta és de color blau fosc. S'hi pot veure el dibuix d'aquest peix i les lletres Pineda de Mar. A més, està feta amb un teixit fluorescent perquè es pugui veure de nit, com ja es va fer ara fa 2 anys. La podreu comprar a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. I la platja dels Pins de Pineda acollirà una nova jornada d'entrenament esportiu davant del mar. Serà aquest dissabte una nova edició de la Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. Començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà amb l'anomenat Cross Beach. Tot això pensat per treballar la força i la resistència, això sí, davant del mar. Organitza el complex esportiu de Can Xauvet. Encara abans d'acabar, destacarem que aquest cap de setmana arriben les festes de Can Cornet a la plaça de Pau Casals des de demà divendres fins diumenge, amb activitats per a totes les edats i també música dels anys 80. La jornada central serà dissabte, però com diem, hi haurà també activitats durant tota la jornada de dissabte, també el vespre de divendres i, lògicament, també diumenge. Avui ho expliquem també amb tot detall a Ràdio Pineda i també al nostre web. I destaquem la humitat, que continuarà molt alta aquestes properes jornades, amb una situació en general de bona mar i d'absència de meduses a les nostres platges. Atenció, perquè la calor continuarà aquests propers dies. Al cap de setmana podem tenir algunes nuvolades, però continuarà fent calor. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
4: obre
3: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies. Notícies.
1: Es manté l'alerta d'Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal davant un nou episodi de calor intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la previsió que el risc d'incendi continuï sent molt elevat durant els pròxims dies a bona part del territori català. La Festa Major de Pineda celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats ple de propostes. Un total de 16 entitats del poble faran els actes durant la Festa Major que s'afegiran a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per totes les edats. Tots els actes els coneixereu amb tot detall a Ràdio Pineda. El Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Gutmann. L'Ajuntament ha presentat el nou disseny de la samarreta solidària oficial i es pot veure el rasonet, que representa justament un peix molt representatiu que viu als fons sorrencs de la nostra platja. La venda de les samarretes estarà disponible a partir del 5 d'agost a Can Comas, en horari de matí, i a les tardes els dilluns i dimecres, per un mòdic preu de 8 euros. Hi haurà totes les talles fins a acabar-les. La Fira del Mar torna a Pineda amb la segona edició d'Enamorats del Mar i l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça Sant Pere Pescador, torna un vespre dedicat a la cultura marinera i les tradicions vinculades al mar, que culminarà amb el concert-espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera. L'Associació de Veïns de Can Corneig ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana una nova edició de la seva esperada Festa de Barri, una data molt esperada que aquest any tornarà a omplir la plaça d'activitats durant 3 dies seguits. La platja dels Pins de Pineda serà a l'escenari d'aquest dissabte d'una nova edició de les sessions CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà a 9:45 del matí amb Cross Beach, dues activitats pensades per treballar la força, la resistència i la coordinació davant del mar. I el temps? Ambient molt xafogós, amb sensació tèrmica superiors als 40 graus a causa de l'alta humitat, tot i que les platges es mantenen lliures de meduses. La primera quinzena d'agost estarà dominada per masses càlides. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
6: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
7: 94.6 FM.
8: Energia positiva.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Bona tarda. Crema intencionada de contenidors avui al barri de les Creus. Els serveis d'emergència han intervingut aquest matí arran de l'incendi a un total de 7 contenidors de les Creus. Segons les primeres informacions, el foc hauria estat provocat de forma intencionada. A les flames han causat danys importants als contenidors, però també al seu entorn més immediat. La incidència, a més, ha adquirit una especial rellevància perquè l'elevada temperatura ha arribat a perforar una canonada de gas situada a la zona afectada. Davant de tot això s'ha requerit la intervenció de tècnics de gas natural. Els serveis d'emergències han assegurat que el perímetre, mentre es duien a terme tasques de revisió i de reparació de la infraestructura. Els cossos de seguretat també han obert una investigació per esclarir els fets, també determinar les circumstàncies d'aquest incident. Segons fonts properes al cas, els investigadors treballen en la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, asseguren que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb aquests fets. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions aquestes properes hores. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya. Hi ha previsió de risc incendi que continuï sent molt elevat els propers dies a tot el territori català. Aquesta decisió correspon a les previsions de la Meteo que apunten a aquest nou episodi de calor intensa amb temperatures especialment altes, amb condicions que poden afavorir l'aparició i també la propagació dels incendis forestals. El mapa del Pla Alfa d'Agents Rurals mostra una situació de risc molt elevada a moltes comarques. Una situació on es fa també una crida per extremar precaucions, sobretot a prop dels entorns naturals. Es recorda una vegada més que està completament prohibit fer foc a prop del bosc. També tota la zona de proximitat de zones herbades. Cal respectar les restriccions i tancament d'accessos que s'estableixen per motius de seguretat. Una vegada més es demana que en cas de detectar una columna de fum s'ha de trucar al telèfon 112 per facilitar la intervenció dels serveis d'emergència. Els bombers de la Generalitat mantenen també un dispositiu operatiu per afrontar possibles incidències. Els agents rurals han informat que han desplegat també tasques de vigilància, prevenció i de control sobre el terreny. Les autoritats remarquen que és molt important la col·laboració ciutadana. Ara parlem de la Festa Major de Pineda perquè ja s'ha presentat. Es farà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats molt ple de propostes. Un total de 16 entitats de Pineda faran actes durant la Festa Major que s'afegiran a les propostes de l'Ajuntament. Hi ha, per tant, desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques o tradicionals. La festa començarà el 27 d'agost, com sempre, amb les ofrenes al patró, la repicada de campanes, la batucada i el pregó inaugural. Enguany s'ha anunciat que serà un espectacle teatralitzat, que no es podrà desvetllar fins al dia 27. Hi haurà, com és habitual, el correfoc i un espectacle de tribut a Tina Turner. Per tant, escoltarem tots els èxits de Tina Turner a la plaça Espanya, un concert que promet omplir la plaça de grans èxits que tothom coneix i que podrà ballar. Hi ha moltes activitats durant tots aquests dies. També hi haurà, per exemple, doncs, entre d'altres, la xeringada o la novetat dels batejos subaquàtics a Can Xubet, activitats infantils, curses, també demostracions de ball, els tornejos d'escacs o actuacions musicals. Els 40 anys dels gegants de Pineda seran també tot un plat fort. A més, es presentaran els nous vestits dels gegants de Pineda i es podrà veure també una cercavila de gegants que serà única. Fa molts anys que no es veu una cercavila d'aquestes característiques. Hi haurà més de 40 figures per celebrar els 40 anys de la colla pinerenca. Hi haurà també sopars a la fresca. Es recuperen. 11 carrers de Pineda celebraran el sopar. Hi haurà també l'exposició 40 anys de la Tribala, que repassa la història d'aquesta comparsa pinerenca. De tot això i de més coses n'ha parlat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Que tenim moltes coses a destacar, no? En primer lloc, la recuperació dels sopars a la fresca. Volem que hi hagi molts carrers majors. Hi ha aquesta versió tarda, no? Aquest tardeo, que mai sabem com dir-li, no? Però tothom ens entén amb el tardeo, amb el Toni Aguilar, que per donar també peu doncs, a totes les barres, no? Totes les entitats doncs, que també puguin començar a treballar una miqueta més d'hora. Tenim moltes activitats durant 4 dies, del 27 al 30, un pregó que jo penso que serà molt divertit i molt participatiu. Durant tots els dies hi haurà activitats per totes les edats, a més tradicionals, no tan tradicionals, per tots els públics, des del públic familiar, els infants, però també públic més adult, no? Amb les orquestres.
1: Hi haurà la subhasta de peix a l'antiga, la tira de l'art, les sardanes, la mostra de les violetes del bosc amb sardanes, l'hereu, la pubilla, els concerts dels Tapeo Sound System, també l'orquestra Mongrins o també la Xata. Hi haurà també la festa jove que es farà dijous, divendres i també dissabte, amb molts de grups. I com és habitual, el castell de focs artificials tancarà la festa major la nit del dia 30 d'agost. Serà diumenge a la platja de la Riera. De la festa major n'ha parlat també la regidora Verónica Rebolló.
3: És sortir, passar-nos-ho bé, disfrutar, però sobretot conèixer-nos i compartir. Que potser doncs, són uns dies que és com que es para l'activitat, no? I ens dona aquesta oportunitat, que la resta de l'any doncs, tots anem atrafegats amb la feina, amunt i avall. I és veritat que a vegades hi ha gent que la trobes i parles i convius per festa major.
1: Tots els actes els podreu conèixer en tot detall aquests dies a Ràdio Pineda. Bé, i mentrestant, el Resonet de Mar serà el protagonista de la samarreta de Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament també ha presentat ja el nou disseny d'aquesta samarreta oficial. Es pot veure un resonet que representa justament aquest peix molt representatiu que viu als fons sorrencs de la nostra platja. Per tant, és un homenatge al resó, aquesta espècie de peix molt apreciada que viu en poques àrees de la costa. Justament Pineda és una de les zones on és més freqüent. La samarreta és de color blau fosc, es pot veure el dibuix del resó i les lletres Pineda de Mar. A més, té lletres fluorescents perquè es pugui veure de nit. Cada any es tria una entitat per fer donació solidària dels diners que recapti l'Ajuntament. Enguany, l'Institut Goodman, hospital de referència, especialitzat en la neurorehabilitació, per una tasca que fan a nivell català, però també a nivell europeu. Bé, la venda de samarretes estarà disponible a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. Tots els matins, però també les tardes de dilluns i dimecres. Es podrà comprar al preu de 8 euros i hi haurà totes les talles. Justament d'aquesta samarreta també n'ha parlat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Neix d'aquesta idea, de poder plasmar, no? De poder fer aquest homenatge, no? Que ja hem tret per Nadal, no? I que n'hem parlat diverses vegades, no? Aquest resó molt típic, no? És el peix llorito que tenim aquí al Maresme, no som únics, no? Però que a Pineda li diem resó i per tant doncs, pensàvem que aquest any la samarreta havia de ser un resó. Cada any es tria una entitat per fer aquesta donació. Aquest any doncs, s'ha triat a l'Institut Gut doncs per tota la tasca que fan, no, no només evidentment a tot, ho hem dit, a nivell català, jo diria europeu i mundial, no? Són un referent i no som conscients de tota la funció, no? Tota l'atenció que fan a persones usuàries, no? A pacients també del nostre municipi, no?
1: Ja us ho recordarem també des de Ràdio Pineda, recordeu, a partir del dia 5 d'agost podreu comprar la samarreta a Can Comas. Passem a altres qüestions d'actualitat. L'Ajuntament de Calella ha anunciat que ha comprat la planta menys 2 del supermercat Aldi de Calella. És on hi ha justament el jaciment romà del Roser, just davant de l'hospital. L'Ajuntament de Calella ho ha comprat per 412.000 euros. Aquest espai se suma justament a la planta menys 3 d'aquest edifici que la cadena ja va cedir cap al consistori. L'Ajuntament, ara, l'Ajuntament de Calella, passa a tenir aquestes dues plantes subterrànies, on recordem-ho, es conserven aquestes restes arqueològiques. L'Ajuntament de Calella ha assegurat que això permetrà fer un projecte per museïtzar tot aquest jaciment. I mentrestant, l'Ajuntament de Palafolls ha informat que rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació per modernitzar el seu teatre, la biblioteca i també el local d'entitats. Aquest ajut permetrà impulsar algunes actuacions en tres espais capdals per Palafolls. La subvenció es farà entre els anys 2026 i 2027. Recordem que servirà per millorar, com dèiem, el teatre, el local d'entitats i també la biblioteca de Palafolls, que té per nom Enric Miralles. I una sentència dona la raó als promotors de 30 xalets previstos a Tossa, al sector de la Pola Giverola, entre el càmping Pola i l'hotel Giverola, Tossa de Mar. Per tant, deixa sense efecte la desclassificació d'aquells terrenys per part de la Generalitat. Recordem que els propietaris dels terrenys havien recorregut aquesta desclassificació davant dels tribunals. Tot i la llicència, l'Ajuntament de Tossa assegura que aquest projecte no disposa de llicència. Recordem que va haver-hi també un rebuig a que es poguessin fer aquests 30 xalets a peu de costa. Tornem a Pineda per parlar novament del mar i parlar justament del projecte i l'espectacle Enamorats del Mar i la Venera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça de Sant Pere Pescador, tornarà demà divendres un vespre dedicat a la cultura marinera i també a les tradicions. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Carmen Montoya, ha destacat la bona acollida que va tenir la primera edició. I ara, per tant, i tornen. Segons ha explicat, la fira vol recuperar, compartir i posar en valor aquesta part important de la història de Pineda. I ho farà amb tallers per la mainada, oberts a tothom, però també amb una cantada de veneres que l'any passat va resultar ser espectacular.
4: I estem molt contents com va anar l'any passat, i la bona acollida ens va demostrar que hi ha ganes de recuperar, compartir i posar en valor part important de la nostra història com a poble mariner. I principalment vull agrair als pescadors i a la gent vinculada en el nostre poble, vinculada al mar, perquè són els que mantenen viu aquest llegat i ens ajuden a transmetre aquests coneixements i unes tradicions que formen part de la nostra identitat. I això ho farem igual que l'any passat, amb diferents activitats que han organitzat ells dels pescadors, que són activitats realment que són molt, molt boniques, molt tradicionals, com es feia antigament la pesca.
1: Hi haurà demostracions com ara varar una barca, tallers de nusos mariners, una construcció de mòbils amb petxines, preparació de canyes de pesca o de pintura de figures amb peixos de fusta, i els infants es podran emportar un clauer en forma de peix. Hi haurà també una exposició de fotografies i totes les activitats seran gratuïtes. De la seva banda, en Jaume Mora, membre dels pescadors de Pineda, ha remarcat la importància educativa d'aquesta jornada. Ha dit que l'entitat viu amb il·lusió aquesta fira i ha fet una crida també a participar, i també ho ha explicat així la regidora Carmen Montoya.
4: Realment, l'any passat, molta gent no sabia el que venia a veure amb les havaneres que vam presentar, però la gent que va ser-hi allà van disfrutar-ho tant, i després es va donar tant la veu de dir, ostres, i vaig pensar, mira, conjuntament, això ho hem de repetir, perquè són unes havaneres renovades, amb un grup jove que aporta una mirada actual, amb una música molt arrelada al nostre litoral. És una manera també de demostrar que la tradició pot evolucionar i continuar emocionant a les noves generacions.
5: Va agradar molt el tema, i a més aquesta gent que fan aquella mica d'explicació i que t'ensenyen una mica el sentit de tot això, no? S'ho van passar molt bé l'any passat, i a part de passar-s'ho bé, aprenen algú de les feines marineres, que això, a veure, estem a Pineda de Mar. Jo crec que és una cosa que s'hauria de promocionar inclús més, perquè Pineda de Mar, estem oberts al mar, no?
1: Sí, sí. A la tarda, a partir de les 6, hi haurà tallers per tota la família, també la varada d'una barca on la gent hi podrà participar. A les 8 del vespre, el tradicional rom cremat, abans de donar pas a l'acte central, que serà el concert vocal Enamorats de la Venera, una proposta que, com ara sentíem, l'any passat va sorprendre el públic pel seu format innovador. La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Pineda dins del programa Estiueja't, amb la col·laboració de l'Associació de Pescadors de Pineda. Cal tenir en compte que les localitats són limitades a la capacitat a la plaça, també el nombre de cadires disponibles. Mentrestant, l'Associació de Veïns de Can Cornet ja ho té tot a punt per celebrar el cap de setmana la nova edició de la seva i esperada Festa del Barri, una data esperada que aquest any tornarà a omplir la plaça d'activitats durant 3 dies seguits. La festa, es farà ja des de demà divendres fins diumenge. Aquests dies us ho recordarem a Ràdio Pineda. Tant demà divendres com també durant tot el cap de setmana us explicarem quines són les activitats previstes en aquestes festes a Can Cornet. I un parell de punts més. D'una banda, Calella acollirà un concert homenatge a la música montserratina. Ja es va fer a Pineda i va ser tot un èxit. L'església parroquial de Calella serà escenari diumenge a 8:45 d'aquest concert de música sacra amb el trio Blanc i Negre, format per antics escolans de Montserrat. És una formació que farà un repertori inspirat en la tradició musical vinculada, com diem, al monestir de Montserrat. Ja es va fer a Pineda, va ser un concert que va tenir molt i molt d'èxit per la seva gran qualitat vocal. I també us destaquem que la platja dels Pins de Pineda serà escenari aquest dissabte d'una nova edició de les sessions Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. L'activitat començarà a 8:45 del matí amb una sessió justament de training. Continuarà a 9:45 amb el Cross Beach, dues activitats pensades per treballar la força, la resistència i la coordinació. La iniciativa està impulsada pel complex esportiu de Can Xauvet i l'Ajuntament de Pineda. També us destaquem que l'esport de Calella viu un moment molt dolç gràcies als èxits aconseguits per dues joves esportistes, la jugadora de vòlei Alba Calm i la triatleta Berta Bruguera, que han brillat en les seves competicions. Amb només 16 anys, la Alba Calm s'ha proclamat campiona d'Espanya de la selecció catalana de vòlei i, de la seva banda, la triatleta Berta Bruguera ha aconseguit el títol de campiona d'Europa de triatló a la categoria de 20 a 24 anys. La competició s'ha disputat a Tarragona. I ara ens interessa molt saber, doncs, com han de ser aquestes properes jornades, com ha de ser la calor que ens espera, sembla, aquests propers dies. Crònica de Jordi Pérez.
6: Demà som divendres ja, últim dia de juliol. Despedirem juliol amb, de nou, amb un dia de calor intensa, dia de sol. A la tarda vespre veurem, doncs, l'arribada d'alguns núvols prims, núvols mitjans. Si arriben aquests núvols aquí a la costa, doncs, ja saben, fent de tap i fent encara que l'ambient sigui encara més sufocant i més xafós a més no poder. Això és el que passarà demà divendres amb l'arribada d'aquests núvols prims i núvols mitjans. Vents demà més fluixos que avui, brises, a la tarda una mica de garbí, però quan creiem que s'aniran nuvolant d'aquests núvols, normalment quan s'ennuvola els vents perden pistonada i van a la baixa, i després que a la tarda vespre els vents vagin molt afluixant i quedi una brisa molt, molt feble. Demà la mar estarà en conjunt tranquil·la. Demà pocs canvis en les temperatures, poden baixar una mica, sobretot en zones interiors, poden baixar 1, 2, 3 graus les màximes respecte avui, però de 40 doncs estaran en 37-38, o sigui, sí, baixen, però es mantenen altíssimes. I aquí, evidentment, aquí a la costa, sense canvis, de nou voltarem els 30 graus i xafogó sufocat.
1: Gràcies, Jordi. 30 graus, però una sensació que supera els 40 graus degut a la gran humitat que hi ha a la costa. Per tant, encara moltes jornades de calor, les que ens esperen aquests propers dies.

0: però...
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Bona tarda. Crema intencionada de contenidors avui al barri de les Creus. Els serveis d'emergència han intervingut aquest matí arran de l'incendi a un total de 7 contenidors de les Creus. Segons les primeres informacions, el foc hauria estat provocat de forma intencionada. A les flames han causat danys importants als contenidors, però també al seu entorn més immediat. La incidència, a més, ha adquirit una especial rellevància perquè l'elevada temperatura ha arribat a perforar una canonada de gas situada a la zona afectada. Davant de tot això s'ha requerit la intervenció de tècnics de gas natural. Els serveis d'emergències han assegurat que el perímetre mentre es duien a terme tasques de revisió i de reparació de la infraestructura. Els cossos de seguretat també han obert una investigació per esclarir els fets, també determinar les circumstàncies d'aquest incident. Segons fonts properes al cas, els investigadors treballen en la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, asseguren que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb aquests fets. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions aquestes properes hores. Es manté l'alerta Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal per aquest nou episodi de calor molt intensa. Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquesta fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències. La previsió és que el risc d'incendi forestal s'incrementi. És molt elevat aquests propers dies a bona part del territori català. La decisió respon a les previsions de la Meteo que apunten a un episodi de calor intensa que ja comença avui mateix, temperatures especialment altes. Per tant, cal estar atents, situació de risc molt elevada en moltes comarques del país. També, òbviament, a l'Alt Maresme. Destacar una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc o a zones properes. La Festa Major de Pineda celebrarà del 27 al 30 d'agost amb un programa d'activitats que és ple de propostes. Hi haurà un total de 16 entitats del poble que ajudaran a fer actes durant la Festa Major. S'afegiran, per tant, a les propostes de l'Ajuntament amb desenes de propostes culturals, esportives, lúdiques i tradicionals pensades per a totes les edats. Com diem, la Festa Major començarà el dia 27 i acabarà el diumenge amb el Castell de Focs Artificials. Avui ho destaquem amb tot detall a radiopineda.cat. I el Rasonet de Mar és el protagonista de la samarreta de la Festa Major Solidària amb l'Institut Goodman. L'Ajuntament ja ha presentat aquest nou disseny d'aquesta samarreta, que és justament l'oficial, on es pot veure un rasonet que representa justament aquest peix, que és molt representatiu que viu entre nosaltres als fons sorrencs de la platja. La idea neix justament de fer un petit homenatge al rasó, aquest peix que viu i sobretot cria a la nostra costa. És molt freqüent. La samarreta és de color blau fosc. S'hi pot veure el dibuix d'aquest peix i les lletres Pineda de Mar. A més, està feta amb un teixit fluorescent perquè es pugui veure de nit, com ja es va fer ara fa 2 anys. La podreu comprar a partir del dia 5 d'agost a Can Comas. I la platja dels Pins de Pineda acollirà una nova jornada d'entrenament esportiu davant del mar. Serà aquest dissabte una nova edició de la Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. Començarà a 8:45 del matí amb una sessió de circuit training i continuarà amb l'anomenat Cross Beach. Tot això pensat per treballar la força i la resistència, això sí, davant del mar. Organitza el complex esportiu de Can Xauvet. Encara abans d'acabar, destacarem que aquest cap de setmana arriben les festes de Can Cornet a la plaça de Pau Casals des de demà divendres fins diumenge, amb activitats per a totes les edats i també música dels anys 80. La jornada central serà dissabte, però com diem, hi haurà també activitats durant tota la jornada de dissabte, també el vespre de divendres i, lògicament, també diumenge. Avui ho expliquem també amb tot detall a Ràdio Pineda i també al nostre web. I destaquem la humitat, que continuarà molt alta aquestes properes jornades, amb una situació en general de bona mar i d'absència de meduses a les nostres platges. Atenció, perquè la calor continuarà aquests propers dies. Al cap de setmana podem tenir algunes nuvolades, però continuarà fent calor. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: plors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.